0: Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
3: Poc més a dir, no? Ens ha pillat a tots de sorpresa. Àngels acaba avui i, sens dubte, serà una etapa diferent, la de la que comença a partir de demà. Serà estrany començar este Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques sense abans haver estat escoltant Àngels des de les 6 del matí. Veurem què ocorre, com ocorre, qui es queda, qui no es queda. El que tinc clar és que nosaltres ens quedarem. Estarem així, almenys per ara. I seguirem fent ràdio, que és el que ens agrada fer. Però sí, és un dia difícil, complicat per a la gent d'esta casa. Així que tot l'ànim del món a l'equip de Madrid, que tantes alegries ens ha donat. 12 i 21 minuts, 23 graus en el centre de la ciutat, informació que us facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho, en el veredat Jaume I en Xàtiva. Gràcies, Àngels Barceló. Nosaltres comencem.

0: I ja que estem d'acomiadaments, doncs un acomiadament més, tot i que no és un acomiadament com a tal, és més bé un fins després, segona temporada, com en les sèries de televisió, no? S'acaba esta temporada, però a setembre torna la vaga educativa indefinida. Almenys és la informació que tenim per ara, eh? Negociacions, encara parlant, sindicats, conselleria, manifestació a València. Però avui es posa un punt i seguit, o un punt i coma, no sé molt bé com puntualitzar això, a la vaga educativa, que avui fa justament un mes va començar a les nostres comarques i que nosaltres hem estat comptant, radiant, mai millor dit, des de fa un mes, absolutament tots els dies. Perquè per si quedava alguna duda, per si quedava algun dubte, nosaltres estem amb l'educació pública. Saludem a Estoro, des de València, 12 i 23, Horacio Domènech, des del sindicat UGT d'Educació de Xàtiva i Comarques. Horacio, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Pues, estem així a l'Avinguda Campanar, en Conselleria d'Educació. Mm. I res, comença des d'ací la... A les 9 han començat les... la mesa, l'última mesa, i estan allí pues, votant els punts que, bueno, que se signen, si se signen o no se signen, repassant tots els punts, i ara a les 12 comença la manifestació, que acabarà en la plaça de la Mare de Déu. Si hem d'així de conselleria, i n'hi ha prou, la veritat. Hi ha molta gent d'ací en l'Avinguda de Campanar.
0: Ho he dit bé, això és un punt i seguit?
1: Sí, la vaga, com hem fet en totes les ocasions, s'ha fet una enquesta que s'ha votat per tots els mestres que han participat, vora 30.000, i com han fet en les altres enquestes, la decisió ha sigut suspendre. La vaga està suspesa, vol dir, pues això, punt i coma, punt i seguit, i continuarem d'una altra manera. Acabarem el curs fent mobilitzacions que no siguin el que es paga com a tal, mobilitzacions, concentracions, i en setembre pues, continuarem, ja veurem. Hi ha que veure com se reconduix en setembre. Actualment, pel tema, o sigui, la conselleria s'ha apropat un poc a les pretensions que tenim els sindicats i creguem també, ja si ho hem fet arribar, que és un moment de continuar negociant, però des de centres, sense vaga, indefinida, ¿vale? D'una altra manera, perquè ara sí que estan escoltant-nos.
0: Bueno, han tardat un mes. Han tardat un mes.
1: Sí, la veritat és que és una llàstima i si s'estan arrimant postures és perquè hem estat 5 setmanes de vaga. Un mes, pareix que són 4 setmanes i portem 5 setmanes. Sí, la veritat és un mes, sí. Van començar un dia 11, però esta és la cinquena setmana. Demà serà la cinquena setmana que estem de mobilitzacions.
0: Escolte de fons aquest càntic que ja s'ha fet... reconegudíssim, famós, diria jo, eixe que no volem més retallades en sanitat i educació, continuen els ànims pel que veig, pel que escolta i pel que escoltem tots, continuen ahí, la lluita, no? Tot i este punt i seguit.
1: És curiós perquè avui s'acaba una etapa de mobilització i la gent continua responent. Ara falta això, concretar-ho en els meses que n'hi hauran d'ací a que acabi juliol i concretar aquests temes que estan molt oberts. Hem arribat postures, però n'hi ha moltes coses per concretar i anem a veure com se concreten i en setembre continuarem mobilitzacions i ja decidirem quin model de vaga, quin tipus de vaga, quines mobilitzacions farem tranquil·lament al llarg de l'estiu. Ara, pues, això, la tenim a la gent pues, mobilitzada i la gent així no va votar. La gent ha entès que el curs està acabant i que les negociacions tenen que continuar d'una altra forma.
0: Horacio, s'esperàveu este final?
1: Esperem al curs que ve dir que efectivament ha valgut la pena i que hem avançat. Creiem que sí, que hem avançat, no esperàvem un final més bonic, no? Però bé, això va ser un punt i seguit.
0: Ja per anar acabant, i vull que tenim tots una miqueta, almenys en esta casa, els nervis a flor de pell i estem així més sensiblons, després de que Àngels acaba d'anunciar que demà ja no torna. Compte'ns, com esteu vosaltres d'ànims, com heu arribat fins ací, i bueno, com diguem, això no és un acomiadament, però sí que, bueno, crec que també n'hi ha que donar les gràcies, no, Horacio, especialment a la gent, sí, que vos ha recolzat, que ha sigut moltíssima, Horacio.
1: Sí, la veritat que el suport ha sigut molt gran. Donar-li gràcies a les famílies, als docents, a tota la comunitat educativa i a tota la gent, als mitjans de comunicació, per, com a vosaltres, que heu estat ahí i mos heu donat molta veu i molta potència. I res, hi haurà que continuar i nada, moltes gràcies a tot el món, la veritat.
0: Horacio,
1: ens donarà moltes energies per a poder continuar això, que ha sigut molt dur i molt llarg.
0: Horacio Domènech, des de UGT, des de Sindicat d'Educació, jo també t'he de donar les gràcies a tu i a totes les persones que heu comptat cada dia des d'avui fa, com bé dius, 5 setmanes, un mes exactament. Com ha estat esta vaga, com ha sigut, perquè jo crec que això ha marcat un abans i un després en la història de l'educació a les nostres comarques, així que jo també vos he de donar les gràcies. I acabem, jo crec que amb este so, amb el so de la reivindicació, que no para, que no s'atura, que això és un punt i seguit, i que seguirem contant-ho a setembre.
1: Així és.
0: Una abraçada, Horacio.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu.

0: Bueno, i després d'haver parlat amb Horacio des de UGT, anem nosaltres també a posar un punt i seguit en esta història de la vaga indefinida. Com dic, i sense repetitiu, però sincerament, és que és la veritat i és l'objectivitat pura. Hem estat des del primer dia volent que fora protagonistes cada dia a l'obrir el nostre hoy por hoy la educació pública i tots els seus membres, des dels profes fins a les famílies, passant també fins i tot pels propis alumnes, i jo crec que no seria just no acomiadar-nos, tot i que siga un fins després, de Ramir Moscardó, que sens dubte ha sigut el portaveu de Xàtiva, de l'educació de Xàtiva, d'aquestes concentracions, de les desenes d'actes que s'han fet no només a la capital de la costera, sinó també a les nostres comarques, i que també ens atén des del telèfon a esta hora, des de València. Ramir, bon dia.
1: Hola, bon dia. Vull dir també que moltes gràcies a vosaltres perquè heu estat informant puntualment i donant-nos suport. La veritat, informar al cap i a la fi també és donar suport, i vos agraïm, el vostre treball molt ben fet.
0: Gràcies a vosaltres, li ho he dit ja a Horacio. Avui sembla que se'ns està quedant un dia d'acomiadaments, però no és un acomiadament, és un fins setembre. Deixen que et pregunte la mateixa pregunta que vos he fet a tots totes les dies i que jo crec que avui pren més sentit en allò emocional, més enllà del que s'hagi pogut traure, del que continua a aquestes hores negociant-se dins de

0: dels que li seguien la corrent un poc, en molts aspectes estan dient que no. És a dir, jo crec que conselleria, avui s'ha d'endur una sensació clara de no haver aconseguit els seus objectius, d'haver fracassat en un intent de negociació, que al cap i a la fi és el que han de fer les persones que governen. I ja t'he dit que el professorat se'n va amb sensació de dir ens veiem en setembre, perquè evidentment una vaga indefinida no té sentit quan ja no n'hi ha, els centres escolars deixen de funcionar, els alumnes pràcticament ja no estan. Una vaga indefinida en aquests moments no té sentit i, per tant, parem, però continuem en setembre. I ho tenim molt clar.
1: Demà tots al col·le i a l'institut.
0: Sí. Tornarem. Evidentment, doncs, és una sensació, no sé, estranya, perquè no ho hem viscut mai, però ja dic, la sensació és de tornem a les aules, que al cap i a la fi és el que volem, eh? Nosaltres volem tornar quan més prompte, si les coses s'han solucionat, evidentment.
1: Ramir Moscardó, gràcies. Gràcies per no parar en la lluita, gràcies per tot el que heu fet i sobretot gràcies també per haver-ho contat així a l'antena de Ràdio Xativa de la cadena SER, que acabeu de passar un bon dia als carrers, que tot vagi bé i que demà, doncs, tornada a les aules a l'espera de què és el que ocorre en passar els mesos més calorosos de l'any. No ens oblidarem de vosaltres. Una abraçada.
0: Correcte, doncs moltíssimes gràcies i jo vull fer extensives també les gràcies a tota la ciutadania que ens ha donat recolzament i que sabem que ens arriba aquest recolzament. Moltíssimes gràcies a tots i a totes.
1: Una abraçada, Ramir. Adéu.
0: Adéu.

0: 12:34 minuts. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas a l'Hoy por Hoy de Radio Xativa. Bienvenidas a la cadena Ser. Jo, qué primera hora de despedidas, ¿eh? Venga, vamos allá.
1: Hoy por Hoy Xativa i Comarques, con Jordi Company. Este 2026 volem apropar-nos més a vosaltres.
2: Hola, sóc Arantxa i sóc de Xàtiva.
3: Hola, sóc Paula i sóc de Xàtiva.
4: Hola, soy Javi y yo os escucho desde Quesa.
5: Hola, soy Chimo y te escucho desde Chella.
6: Hola, soy Nerea y te escucho desde Bolbaite.
7: Hola, sóc Armando i sóc de la Granja de la Costera.
1: Eixir al carrer, contar el que passa i donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i Comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Ràdio Xàtiva, cadena SER. El poder de la conversació.
8: El SUV que lo cambió todo, ahora más cerca que nunca. En Nissan Marcos Automoción tenemos unidades limitadas en stock del Nissan Qashqai a venta. Conduce el tuyo por solo 158 euros al mes. Sí, has oído bien. Además, te incluimos el primer año de seguro a todo riesgo y los tres primeros mantenimientos gratis. No dejes que se escapen. Visítanos ya en Nissan Marcos Automoción, en Xàtiva y Alzira. Tu Qashqai te está esperando.
1: Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Comar.
0: 12:35 minutos.
9: Digo que algún día, si lo pidiera... cuando compráis 1000 años, no haré una docena, sino una gruesa, que son 12 docenas.
0: Escolten en directe la presentació del cartell... Bueno, ara escolten aplaudiments. De la presentació del cartell anunciador de la Fira d'Agost 2026. Està celebrant-se des de les 12:15 a la sala de plens de l'Ajuntament de Xàtiva. Ha parlat Dani Nebot, és l'autor del cartell anunciador. Ara parla Nadine Ferrando, la reina de la Fira.
10: Gràcies i l'enhorabona, perquè per a mi has donat l'inici a un moment molt especial en la meva vida. I m'agrada molt la idea de que ens tinguem que modernitzar, però al final no devem oblidar d'on venim i quina és la nostra identitat. I has sabut representar de forma clara el que és la nostra festivitat, que és la Fira. I res, tornar-te a donar-te les gràcies perquè eres el creador d'aquestes meravelles i m'has fet que visca una experiència única i irrepetible. Moltes gràcies.
0: Bueno, aquestes eren les paraules de la reina de la Fira. Ja han parlat també l'alcalde de Xàtiva, ha parlat també Maria Beltrán, ha parlat Dani Nebot, és l'autor del cartell anunciador. En definitiva, sabem que és un dia especial també per a la Fira. Sempre dona una miqueta el tret d'eixida a eixa festa, a la nostra festa, a la festa de Xàtiva. I no res, en qüestió ja de minuts, a la nostra web, a radioxativa.es i a la nova app de la cadena SER, si selecciones

0: Bé, tenim un munt d'actes d'agenda que demà comentarem com tots els divendres a la secció d'agenda, amb Carla Benavent. Però avui anem a avançar-nos una miqueta per a conèixer una de les propostes, bueno, jo crec que ja més essencials per a entendre les nostres comarques, concretament per a entendre Carcaixent. Des de fa ja molt temps, si no m'equivoque van 11 edicions, i si m'equivoque ara la regidora em corregirà, arriba una nova edició de la Fira Modernista de Carcaixent. Se celebrarà durant tot el cap de setmana, començarà demà, acabarà diumenge, i n'hi ha tantíssimes activitats que, bueno, que jo crec que el millor és, a més de saludar a la regidora, entrar a les xarxes de l'Ajuntament de Carcaixent i veure la programació, que és extensa, no, és extensíssima. Fina Naya, regidora, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, com esteu a les portes ja d'una... Ho he dit bé, no? És la 11a edició, no?
1: 11a edició de Fira Modernista, sí,
0: molt
1: així
0: bé.
1: Més.
0: Sí. Conta'ns una miqueta. Bueno, tot el món la coneix, tot el món sap el que és esta fira i el que reivindica, però com esteu a hores de començar-la? Com esteu?
1: Pues et mentiria si diguera que no estem nerviosos, perquè, clar, li posem molt de treball durant molts mesos, molta il·lusió, i tens l'esperança de que isca bé, i tenim la sort de que sol i sirve,
0: sí,
1: però clar,
0: sí,
1: un dia com el dia de la vespre estem un poquet nerviosos i impacients.
0: Bueno, jo deia que ja forma part una miqueta de l'essència de les nostres comarques, perquè no s'entén ja Carcaixent sense la Fira Modernista, esta manera de viatjar en el temps, que al final, Fina, què reivindica? Què voleu reivindicar amb esta fira?
1: Sí, amb esta fira volem posar en valor els orígens de Carcaixent, perquè Carcaixent és un poble citrícola, Carcaixent és bressol de la taronja, Carcaixent, per als que no ho sàpiguen, va ser la primera localitat on es va plantar el primer camp de tarongers amb una finalitat comercial. A partir d'ahí, les persones van començar a canviar els seus hàbits de treball, van començar a plantar tarongers, a viure del cultiu del taronger, es van construir molts magatzems de taronja, de manera que les famílies treballaven en el camp i en els magatzems. I això va portar una revolució econòmica en el municipi.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquesta revolució econòmica, nosaltres parlem d'una època d'esplendor, i avui en dia conservem molt de patrimoni arquitectònic en la pròpia ciutat. Hi ha moltes façanes modernistes, perquè estem parlant de finals del segle XIX o principi del XX, on el modernisme en Europa estava ja amainant, però Carcaixent s'empuja al modernisme perquè és el moment en què Carcaixent té diners. I clar, de tots he sabut que quan uno no té diners, els diners són per a menjar.
0: Sí,
1: però quan tu no té diners, vol que tot el món ho sàpiga.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Vale, és un poc, és un to irònic, però aixina és Carcaixent. Passejar pels carrers de Carcaixent és alçar la vista i veure façanes modernistes molt, molt boniques.
0: Sí,
1: i tant, a banda de lo que és les cases senyorials modernistes, també n'hi ha un llegat en el poble d'eixa època, perquè es va crear el Parc Navarro d'Aràs, es va crear el Mercat Municipal, i tenim un patrimoni que ens apreciem moltíssim, que són els sòs de tarongers. Estos sòs de tarongers no és el típic bancal o camp que coneixem. Són camps, però que tenen una casa senyorial modernista en el nucli, que era on els propietaris, els terratenients, passaven l'estiu i molts també vivien tot l'any, i aquestes cases també les podem visitar en Fira Modernista. Vull dir, al final estem reivindicant o donant a conèixer els nostres orígens. I per què Carcaixent avui en dia és com és?
0: Jo estava mirant abans de fer l'entrevista la programació que teniu, i és una programació molt, molt variada per a tots els públics, per a totes les edats. N'hi ha des de concursos fins a exposicions, passant per visites guiades, fins i tot una ruta a Horts de Tarongers amb el típic trenet turístic, i per descomptat el mercat, el gastromercat i tot allò relacionat amb el menjar. Vull dir, és una fira, com se sol dir, per a tots els públics, no?
1: Sí, correcte. La gent del poble ho coneix, però jo convide a les persones que no han vingut a Fira Modernista a Carcaixenta que vinguen, perquè és que en qualsevol família va a tindre una opció per a poder conèixer Carcaixent. El que estaves comentant, podran participar en concursos. Hi ha concurs d'indumentària modernista, marató fotogràfica, literari, de pintura ràpida. Tenim el concurs gastronòmic Tapamparín, que
0: Que
1: és un
0: bo.
1: menjar típic de
0: Sí,
1: Carcaixent,
0: sí, sí, sí, sí.
1: que
0: Tamparín.
1: també és un concurs molt, molt interessant, i tant per a participar com per a poder degustar l'amparín. Les exposicions, com no, enguany m'agradaria comentar que la temàtica, perquè cada any busquem una temàtica que és el fil conductor de la Fira Modernista, enguany és la música. Per a nosaltres la música té molt de valor en la localitat. Tenim el Conservatori Mestre Wert. Juan Bautista Wert era un gran compositor de l'època. Tots coneixem la llegenda del Beso. El Mestre Wert és nascut a Carcaixent. I enguany hem volgut fer l'exposició, que està ubicada en tres localitzacions. Una és la cooperativa, l'altra la Lira Carcaixentina i l'altra el Conservatori, on en panells i música que podran escoltar, donem a conèixer a tots el llegat de la música de principis del segle XX. I sí, el que estava dient és que n'hi ha un poquet per a tots, per a que puguen veure, participar, visitar, menjar. L'oferta gastronòmica és envejable, vull dir, convide
0: Sí,
1: a tot el món a que
0: sí,
1: vinga
0: sí,
1: perquè trobaran en qualsevol moment del cap de setmana una oportunitat per a poder disfrutar de Carcaixent.
0: Deixa'm que abans d'acomiadar-te, Fina, fem una xicoteta parada en la indumentària, que també és fonamental per a entendre esta fira modernista. I és que, de fet, comença la fira, bueno, amb, no, no sé com dir-ho, amb una trobada, amb un encontre, amb la inauguració, amb tot el món
1: Sí.
0: vestit d'època, no? Que és una de les coses més
1: Sí.
0: cridaneres d'esta
1: Sí.
0: fira.
1: Exacte, està bé comentar-ho perquè jo ho he normalitzat i
0: Sí,
1: com que no
0: sí.
1: li dona importància, però sí, té raó, les persones que vinguen es trobaran en un Carcaixent de l'època.
0: Claro, sí.
1: Es trobaran els carrers plens de persones vestides de principi del segle XX. Intentem recrear tots els estaments de la societat. Està des del camperol, el llaurador, la senyora que treballa en el magatzem, estan els propietaris, les classes més adinerades. Cal dir que en aquesta època sorgeix una classe mitja que fins en el moment no existia. I el divendres, que és la inauguració, que és el que tu estaves comentant, ens trobem tots en el magatzem de Ribera. És un magatzem de taronges de l'època que ningú ho diria, que era un magatzem, quan entres i el visites, convida tot el món que el conega, i des d'ahir fem la tradició de fira, fem un passacarrer on tots mostren les seues millors gales perquè és el dia de la festa, i fem un recorregut per el casc antic i acabem en el passeig on fem l'acte inaugural de fira. Però sí, es podrà trobar els visitants que pel carrer es troben persones vestides d'època, sí, i els convidem a que vinguin també amb la indumentària, que és molt fàcil de vestir-se de l'època.
0: Doncs, Fina, ha sigut un plaer parlar amb tu. Convidem, recordem, ja demà es dona el tret d'eixida i durant tot el cap de setmana, a més l'oratge acompanyarà a passar-se un ratet per esta fira modernista de Carcaixent. 11 edicions, i ja que hem parlat del Mestre Wert i d'eixa llegenda del Beso, doncs acabem amb eixa música, si et sembla, Fina.
1: Molt bé, de categoria.
0: Una abraçada i bona
1: Gràcies.
0: fira. Adéu.
1: Gràcies, adéu.

0: parlar d'esports, però anem a parlar d'esports d'una manera diferent. I és que doncs n'hi ha esports que per les seues característiques, per la seva idiosincràsia, doncs són molt oberts a tot el món, fins i tot per a la gent que comença a iniciar-se o que té ara cert cuquet, no? Parle de l'escalada i del Club d'Escalada de Xàtiva, que ha preparat una activitat molt interessant per al pròxim 19 de juny, a les 7 de la vesprada. És el primer Open d'escalada, Open Boulder d'escalada, de Xàtiva 2026, amb música en directe, amb barra, amb premis, DJs, riffers, bon ambient... En definitiva, una bona manera d'iniciar-se a l'escalada. També parlem després de la Lliga Infantil d'Escalada de la Costera. Però primer saludem a Bruno, des del Club d'Escalada de Xàtiva. Bruno, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Conta'ns, gràcies per estar amb nosaltres. Conta'ns una miqueta, què és això del Open de Boulder? Perquè és terminologia que per a molta gent se li escaparà, eh?
1: A veure, realment un Open és un format obert, ¿vale? És a dir, és un format pràcticament on no n'hi ha un àrbit que te diu vinga, ara, l'escalador tal, que vinga a participar. És sí. Com un format obert, se coneix com a open o obert, i el que fa la gent és pues, vindre, escalar els blocs que hem preparat i després ja disfrutar. És com, més com una convivència, més que una competició, més que, saps, com una quedada de gent que fem el mateix esport i volem pues, un poc que la gent vinga, que se sume i que mos conega un poc.
0: Per això entenc que és una activitat única i exclusivament per a la gent que ja fa aquest esport o també per a gent que vol provar o iniciar-se?
1: Per a iniciar-se no és, perquè al final és una activitat que si tu vas ahir el primer dia vas a fer ben poc, perquè l'escalada és molt complexa, té moltes peculiaritats i la gent que va a provar-ho per primera vegada diu uau, que difícil, no? O que tu ho saps, no, Jordi? Tu has vingut fa poc.
0: Sí. Algunes hores faig allí, sí.
1: Algunes hores, claro. I entonces dius, buah, pareix que siga fàcil, però és molt complex. Aleshores, no és per a iniciació, però tot el món està convidat. És a dir, una persona pot vindre a disfrutar de la jornada sense haver escalat mai. És a dir, l'event està obert per a tots.
0: Bueno, sí.
1: Sigues persona o animal o escalador o...
0: M'agrada això. És de veres, Bruno, que bueno, que això tu i jo també ho hem comentat off the record, que sembla que està molt de moda, no? Ara l'escalada, està molt de moda el boulder. Sí. Bueno, això també per al Club d'Escalada de Xàtiva no és una mala notícia.
1: A veure, el club és un club i al final fem una labor com a club. De fet, jo porto treballant en el món de l'escalada ara a l'octubre fa 7 anys, de forma professional, i jo treballo a tota la costera, a tot el País Valencià i inclús fora de la comunitat, és a dir, a Espanya i tot he treballat també. Aleshores, és un esport que està creixent tant en el número de participants com en el número de professionals titulats que cada vegada ens formem i treballem en el sector. Jo treballo a Canals,
0: sí,
1: a Montesa i a Vallada actualment, portant les escoles d'escalada d'allí, i tindré una quantitat de 120 alumnes.
0: Que xulo, que xulo.
1: Bueno, i ahí enfoquem en la segona part.
0: Clar, en la Lliga Infantil d'Escalada de la Costera 2026, que és la tercera edició, que se celebra ja en només dos dies, el pròxim 13 de juny. Bruno.
1: Sí, el dissabte en Vallada comencem la prova. I així sí que és una lligueta infantil en caràcter més competitiu. El que passa que no deixa de ser una convivència en la qual els xiquets i xiquetes venen, però no només de la nostra comunitat, venen també de fora. A vegades venen de Múrcia,
0: sí,
1: que enguany venen alguns, i crec que el primer any van tindre gent hasta d'Andalusia. Imagineu-se al final la grandària un poc d'aquest projecte. I és el tercer any que fem. I la veritat que estem molt motivats. Estem un poc cansats. Antes de començar ja estàs cansat de tanta cosa. De fet, tenia que anar a la ràdio i m'he oblidat, però mira, per lo menos...
0: No passa res, tenim la via telefònica, no passa res.
1: Claro.
0: Bueno, però això és molt interessant, perquè el que dius, dones classes a Montesa, a Vallada... vull dir, és que som comarques que vivim immersos en les muntanyes des de fa molt temps, des de fa molts anys, de tota la vida, vaja, i bueno, i al final es nota, no? Vull dir, es nota que també hi ha certa passió per aquest esport, Bruno.
1: Sí, a veure, l'escalada en els pobles menuts sempre ha tingut pues, un al·licient principal, encara que era poca gent la que practicava, per exemple, en Montesa és una zona d'escalada molt bonica i molt xula, ballada també, Moixent, bueno, Xàtiva, Bellús, tot això, i al final sí que hi ha hagut en els anys 80-90 una fornada d'escaladors i escaladores que a poc han deixat el seu granet d'arena, i aquest granet d'arena ha arribat a persones com jo, i nosaltres continuem deixant aquest granet d'arena ara mateixa en adolescents o en infants que tenen 4 o 5 anys.
0: Doncs és una boníssima manera de fer esport i també de fer comunitat, com bé deies, tant a través de l'Open Boulder, que se celebra entenc que al Boulder del Club d'Escalada de Xàtiva, com també esta competició, esta lligueta, que se celebrarà este cap de setmana. Doncs, Bruno, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Res, Jordi, i ens veiem alguna, eh?
0: Jo és que vaig de matí pronto al Rocco, entonces ja ho saps, no ens coincidim mai.
1: No, però,
0: vaig...
1: bueno, però a l'Open vindràs, no?
0: Es veurem, segur que sí. Cuida't, una abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.

0: parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint d'en peus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables.
1: La cançó de Xavi Sarrià, No s'apaguen les estrelles, conta... Bueno, conta moltes coses, no? Però a la fi és un homenatge musical al Guillem Agulló. Jo crec que no fa falta repassar la seua figura, la seua història i el que significa el seu nom. S'ha fet pel·lícules, s'ha fet documentals com este, s'ha fet música i s'han fet llibres. Llibres com L'assassinat de Guillem, de Rafa Xambó, que esta mateixa vesprada es presenta a la Casa de la Cultura de Xàtiva, i que, doncs això, unes horetes abans, com habitualment fem, Radio Xàtiva Cadena Ser, avança a ells i les nostres oients, doncs tenint una conversa amb el seu autor, amb l'escriptor, amb una persona també reconegudíssima en l'àmbit valencià, en l'àmbit cultural i en l'àmbit també musical i social del nostre territori, que és Rafa Xambó, que ens atén ara mateix, com dic, al telèfon. Rafa, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Gràcies.
2: Així estem, escoltant-vos.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. 7 de la vesprada, avui, a la Casa de la Cultura de Xàtiva, l'assassinat de Guillem, mentides, feixistes i togues. Conta'ns.
2: Sí, senyor. Bé, és un estudi molt intens, és un assaig, és un thriller, perquè realment se pot llegir com les novel·les aquestes negres que comencen amb l'assassinat i que després despleguen tot el que ha passat. No està, potser no està bé que ho diga jo, però suposo que ja ho dirà també Toni Cucarella, que és un excel·lent escriptor.
1: Sí, tant. Sí, sí.
2: Però el llibre, al meu parer, té molt de ritme, enganxa molt. A mi me passa que de vegades, quan vull consultar una dada perquè no me'n recorde bé i me'n mire, sense adonar-me m'enganxa i me posa a llegir i me dice, hòstia, Rafa, per allà, home, que l'has escrit, l'has repassat un milió de vegades. Vull dir que és un treball molt intens en el qual també hi ha molt de sofriment, perquè bueno, l'assassinat de Guillem és una cosa profundament terrible, injusta. El tractament que després se va fer en els mitjans de comunicació, especialment en el diari Les Províncies, va ser profundament repugnant, i el tractament judicial final va ser molt, molt injust. De tot això tracta el llibre, és a dir, jo faig una primera part en la que posa el context social, cultural i polític dels anys 90 al País Valencià, amb tots els aspectes, diguem-ne, positius i negatius, tots els coses que hi havia interessants en l'àmbit de la cultura, però també pues, tots els horrors que s'estaven patint, el creixement de l'extrema dreta, la violència feixista que no s'ha acabat mai al País Valencià des de la transició, i ahir faig una reconstrucció de tota la violència feixista, que la veritat és terrible. I això està fet en la idea també de poder afirmar que l'assassinat de Guillem no és una cosa casual, no és una qüestió fortuïta. Que una banda de nazis se trobaren a uns xavalets d'esquerres, se posaren a pegar-se i mataren a un. No. Anaven a per Guillem, d'una manera molt clara, i el llibre ho explica molt clarament. Jo m'he estudiat tot el sumari. La instrucció del sumari és impecable, com sol passar moltes vegades en el sistema judicial espanyol. Les instruccions són

0: magnífiques i després les audiències ho destruïssin tot. Val? És a dir, la jutgessa de Sogorb fa una instrucció magnífica, ja t'he dit, m'he estudiat i m'he llegit tots els interrogatoris, totes les declaracions, totes les compareixences, etc. I ella tanca el sumari proposant 28 anys de presó per als 5 que participaren en l'assassinat de Guillem. I diu clarament que es tracta d'un assassinat. I el fiscal firma el mateix. En canvi, després, el tractament en l'audiència serà completament diferent. I això és lo terrible de l'assumpte que espere poder explicar bé esta vesprada.
1: Com t'has sentat a escriure este llibre, Rafa? Ja no en la part d'escriptor o sociòleg, en la part de Rafa Xambó com a persona.
0: Pues ho he passat mal. He passat moments durs perquè, per exemple, jo he estudiat 450 peces periodístiques de les províncies, del Levante, del País, de Diario 16, de l'ABC, del Mundo, i he estudiat uns 50 vídeos de televisió, la meitat de Televisió Espanyola i l'altra meitat de Canal 9. I, clar, jo també m'he estudiat el sumari i, per tant, sé els mitjans quan diuen la veritat i quan estan construint relats imaginaris. El cas de les províncies és profundament repugnant, tòxic, i està tot molt demostrat. És a dir, no és el mateix allò de dir, bueno, les províncies és un diari de dretes, a vegades manipulen, no. Així està tot negre sobre blanc, tot ben explicat, moltes notícies les reproduïs quasi en la seva totalitat, posa fotografies, posa titulars, etc, etc. Les províncies des del primer moment estan en l'obsessió de que l'assassinat de Guillem no és polític. I la primera notícia de les províncies diu literalment: el homicidio de Montanejos no és polític. I és el primer que diuen 4 dies després de l'assassinat. No han anat al funeral, que va ser un moment molt intens en Burjassot. No han donat notícia de la manifestació de més de 3.000 joves al cap de 2 o 3 dies a Burjassot, que va ser també una cosa important i que sí que contaren tots els altres mitjans. I la seva obsessió en tot el procés és insistir en que no té res a veure amb la política i sobretot que no té res a veure amb l'extrema dreta. I això és el que després complirà al peu de la lletra l'audiència de Castelló.
1: Sí.
0: Què vol dir? Pues que ho he passat mal. És a dir, m'he trobat notícies de les províncies que m'entraven manes de mira, no ho dic, saps? Però ho he passat molt mal. I què és el que passa? Pues que jo tinc una bona relació d'amistat i d'afecte amb els pares de Guillem
1: i amb la
0: germana.
1: Clar. Clar.
0: I quan me venia el baixó, quan me venien ganes de deixar-ho tot i perquè no podia, pensava en ells i se me n'anava tota la tonteria, saps? O sea, era pensar en ells i dic, no, he de seguir, això ho he d'acabar. Però clar, m'he tirat 4 anys, he sigut duret de pair, però ara estic molt, molt content i molt satisfet del resultat perquè estic segur que contribuïs molt a subratllar la injustícia que es va cometre amb Guillem Agulló i la importància que té entendre bé i ser assassinat com, diguem-ne, com una mesura higiènica per als comportaments policials, judicials, de la Guàrdia Civil, etc. I deixa, diguem-ne, elit fosca que està per darrere de gent en diners, de gent en poder, etc, etc, que no donen la cara, però la pregunta és molt senzilla. Qui pagava els advocats dels assassins? Perquè eren tots advocats de primera. I els assassins eren uns pobres desgraciats, eren uns xavals de barri que és com recluta l'extrema dreta entre el Lumpen i clar, ixos no tenien un cèntim per a pagar ixos advocats i clar, tota ixa, diguem-ne, força fosca que està per darrere és el que ens hauria de preocupar per a que ixes coses no continuen passant.
1: Rafa, t'agraïs molt que hagis estat amb nosaltres un ratet a l'antena de Radio Xàtiva, a l'antena de la SER. Que vagi molt bé esta vesprada. Recorden els oients, Casa de la Cultura, set de la vesprada, presentació d'este llibre de Rafa Xambó. A més, que no ho han dit, però super ben acompanyat, eh? Com bé has dit, adés, sí, sí. Amb Cucarella, amb Maria Josep Martínez, advocada, amb Alfred Boluda, regidor. Gràcies. I sort i encert, que se sol dir, Rafa. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: Adéu. Adéu.

0: amor. Tenia com màgia. Tenia aquesta gràcia que tenen els escollits. Destacava. Era un líder nat. La gent s'enamorava d'ell quan parlava. Tenia el cor tan gran que fou fàcil que encertaren.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarcas, con Jordi Company.
2: Mi hija se salvó porque una persona generosa donó su sangre. Hoy la tengo conmigo y afortunadamente somos felices. Ahora yo soy donante.
3: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
4: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
5: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a Pasache del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
6: ¿Buscas un SUV híbrido que lo tiene todo por menos de 20.000 euros y además español? Ven a por tu Ebro S400, 204 caballos, cambio automático, cámara 540 grados, 24 asistentes de seguridad, tecnología, potencia y 7 años de garantía. Todo por solo 19.990 euros. Encuéntralo en Ebro Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
7: Diuen els que saben de ràdio que el més important és compartir-la. I jo n'estic d'acord. Cada setmana els millors col·laboradors ens acompanyen a l'Hoy por Hoy de Radio Xàtiva.
5: Els dilluns és torn de Sergio Rubio i la seua secció dels papers.
7: Quin és el paper que tenim ara mateix davant, Sergio?
8: Avui tenim dos papers. Tenim dos expedients perquè estan relacionats. Un és de 1904 i l'altre és de 1908.
5: Els dimarts parlem de llibres i d'històries dels nostres veïns i veïnes al llibre de la teua vida. Els dimecres obrim la cuina amb el rebost de Carlos Beltrán.
9: Faríem tota la sofregit. Després, jo el que m'agrada és apartar-la als bordes, que n'hi ha menys calor, i tiraríem la verdura en el centre. La tomaca, sofregirem bé.
5: I els dijous...
10: I ara cante per marcianes.
11: Que ganes tenia jo de veure-vos, xe.
5: Els Pepes, amb Pep Jimeno Botifarra i Pep Sánchez.
11: Hola, Pep Jimeno Botifarra.
12: Hola, caçador.
11: I con pistola. Hola, Pepe Sánchez.
13: Hola, Jordi. Bueno, assistem un
11: altre dia més. Un altre dia més.
5: I divendres... ens n'anem de festes i repassem l'agenda de Xàtiva i Comarques amb Carla Benavent. Això sí, sempre pendents de l'oratge amb Lluís Francesc.
7: Tot això i molt més cada dia a l'Hoy por Hoy Xàtiva. De dilluns a divendres, de 12 i 20 a 2 de la vesprada.
5: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversació.
14: El diumenge 14 de juny, des de les 10 del matí, Montesa es converteix en l'epicentre musical de tota una comarca. Tercera trobada de bandes de la costera. Amb la participació de 17 bandes, viurem un matí en què retrem homenatge al mestre Ferrero en el centenari del seu naixement. Centenars de músics units sonant alhora. Organitza la Unió Musical de Montesa, amb el suport de la Mancomunitat, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Montesa. No t'ho perdes. Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
15: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
16: ¿Sabes que ya puedes llevar toda Radio Xàtiva contigo de una forma completamente nueva? La nueva app de la cadena SER ya está aquí. Más visual, más completa y pensada para ti. Ahora tienes en un solo lugar El Directo, los programas a la carta, tus podcasts favoritos y hasta vídeos.
12: Buenos días. Bueno,
16: pues, la ventana de Xàtiva y Comarcas. Todo en la palma de tu mano. Solo tienes que registrarte y seleccionar Radio Xàtiva como emisora principal. Porque así tendrás una experiencia más cercana, más tuya y con todo lo que pasa aquí, en nuestras comarcas. La nueva app de la SER, ya disponible para iPhone y Android. Descárgatela y haz de Radio Xàtiva tu radio.
17: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
18: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
17: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
18: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
16: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
19: 11 minuts per acabar el programa d'avui, 11 minuts per a posar punt i final a l'Hoy por hoy de Xàtiva i Comarques d'este dijous, i estic fora de l'estudi. No me n'he vingut molt lluny, de fet he vingut corregent, per a poder arribar a temps a la primera planta de la Casa de la Cultura, on està muntant-se una exposició molt, molt, molt especial. Desi Sánchez, des de l'Atilio, què tal, com estàs?
20: Bé, ara mateix un poquet, estem un poquet nerviosetes.
19: Estem un poquet nerviosetes perquè inaugureu d'ací res.
20: Sí, inaugurem d'ací res la nostra exposició de Llavors d'Empatia, i és una exposició pues, que mostra l'art i les emocions, i és el treball de tot l'any sencer, no? Treballant per l'aprenentatge, la creació, la recerca i la vida compartida de la nostra escola.
19: Què és el que anem a poder veure en aquesta exposició? Perquè està muntant-se i jo veig així, uns quadres, una tele que en la que imagina se projectaran coses, dos arbres molt xulos que tenen penjades unes boles amb missatges dins. Què és això?
20: Sí, bueno, partim de que nosaltres tots els anys repensem en allò com podem millorar l'escola, no? I aleshores, si se repensar, es dona també de que xiquets i les xiquetes ara mateix estan molt inversos en el tema de ja ho sabeu, de les tecnologies, no? Dels mòbils, i també pues, això està afectant també el ritme diari del dia a dia de l'escola, no? I també el que estem passant, que hem passat i estem passant, com ara les guerres, com ara la dana, no? Que això també està afectant a l'estat emocional dels nostres xiquets i xiquetes, no? De quina manera tornarem a veure de manera holística l'escola per a poder treballar en ells tot això, no? I ahí és on ve el projecte de Llavors d'Empatia. I ahí tinguerem la sort de que una convocatòria d'UCAIXA, no, de ens han donat, bueno, ens han seleccionat entre 400, bueno, més de 400 projectes de tot l'estat, i per a nosaltres pues, és un orgull i responsabilitat, no? Pues, demostrar que l'escola pública també pues, pot investigar, innovar, emocionar i obrir camins. I dit tot això, pues, ha sigut un projecte en què han treballat moltíssima gent, des de la Universitat de València Margarida Castellano en el tema de les caixes multimodals, que ara ella us explicarà un poquet, que la tenim per ací, també ajudant-nos, també Cristina Puigades, de dansa educocreativa, en el qual hem incorporat la dansa dins de lo que és l'escola, no dins dels projectes de l'art, no? Perquè ja la neurociència ja ens explicava aquest curs fent un congrés en el qual de la importància de l'art, no? D'introduir les arts dins de l'escola. I també, pues, com he comentat ara mateixa, també la càtedra de la neuroeducació de la Universitat de Barcelona també ha participat en nosaltres, també Miguel Soro, el nostre, que és papà del col·le, no? I ens ajuda també a crear amb l'alumnat i aquest quadre d'emocions que estàs veient ara mateixa.
19: Jo anava a dir-te, és estil molt Soro.
20: Sí, és Soro. I també pues, hem tingut també pues Margarida Castellano, que també ens ha acompanyat, vull dir, i hem incorporat dins de la nostra exposició tot, perquè un projecte siga sostenible no només té que ser un projecte d'UCAIXA, sinó també té que ser els projectes que anem fent dia a dia a l'escola, que els hem introduït dins tots.
19: A mi m'agrada molt el nom, Llavors d'Empatia. Sí. Fan falta tantes llavors d'empatia, fa falta sembrar tanta empatia en el món en el que vivim. Desi, quan s'inaugura, com, hora, el lloc que l'he dit, estem a la primera planta de la, sí, de la Casa de la Cultura, pugem vostè les escales o l'ascensor a la mà dreta, sí, en esta sala d'exposicions, però quan?
20: Demà. demà a les 6:30 s'inaugura i per a la inauguració tinguem la gran sort de tindre a Innovatora Dansa de Moviment, en la qual acompanyaran a tot un projecte que s'ha fet durant tot el curs en Cristina Puigades a través de l'art, com estàvem dient, de la dansa, i ho faran els xiquets de tercer i quart, ballaran en companyia de les d'Innovatori i faran una performance d'art.
11: Que xulo,
20: molt xulo.
11: És una manera molt bonica també de posar, bueno, la cirereta al pastís este curs que ja pràcticament acaba.
20: Sí, estem esgotats, però sí, acaba. Però tenien que fer-ho, vull dir, tenien que ha sigut una situació difícil aquest curs, com ja sabeu, per a l'escola pública, però sí que és de veres que nosaltres teníem que acabar perquè ha sigut tot un projecte de tot el curs i que necessitàvem compartir amb tota la comunitat educativa de la Tílio, i no només això, doncs gràcies també a l'Ajuntament, que ens ha oferit també el poder compartir-ho també en la societat de Xàtiva i en aquells que vulguin vindre a veure-ho.
11: De si ho hem de deixar així, veig que les teves companyes estan... Van aplaudir-te, aplaudiu, aplaudiu. Escolta, que esteu, vos deixa així acabant de muntar l'exposició, vos dono les gràcies, però sí que abans, i hem començat així i vull acabar així, portes una samarreta verda, com no pot ser d'altra manera, en un dia, no sé com qualificar-lo, anem a deixar-lo en un dia important, un mes fa avui que va començar la vaga, sabem quines són les decisions, sabem que aneu a fer un punt i seguit. Simplement també preguntar-te, ja inclús personalment, com esteu i com heu viscut tot això.
20: Ha sigut intens, però sí que és de veres que al final nosaltres el que volem és la millora de l'educació pública, i també necessitàvem donar i ser pas perquè se'ns escoltara de tot allò que necessitem. Saps? I sobretot pues, el tema del, per a nosaltres el valencià, jo sempre dic que és la meva llengua materna, que és la de molts, i no podem permetre que es perga. Saps? Però ha sigut pues, això. Ara mateix estem esgotats, però amb moltes energies de poder tirar endavant i el proper curs pues, seguir lluitant per aquesta educació que necessitem i sobretot que la necessita la nostra societat d'avui en dia.
11: Llavors d'empatia, tot quadra. Gràcies, Desi, que vagi molt bé.
20: Vinga, moltes gràcies.
11: I a tots vostès, a totes vostès, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per haver compartit este matí de ràdio. Un matí de ràdio intens per a la gent de la cadena SER. De fet, vaig a demanar-li a Carla Benavent, que està a la tècnica, que vaig a posar-me de fons aquesta cançó de La Fúmiga, que es diu Gràcies per tant, per donar-li les gràcies de nou a Àngels per la tasca que ha fet durant tots aquests anys al capdavant de l'Oi por Oi. Sens dubte anem a trobar-la molt a faltar abans de començar este Oi por Oi Xàtiva i Comarques. Serà estrany això de no començar amb la veu d'Àngels i donar-li tota la sort i tot l'encert del món al nostre estimat veí, al nostre estimat company, el nostre estimat amic, José Luis Sastre, que a partir del 31 d'agost va a presentar i a dirigir Hora 25. Així que moltíssima sort, estimat. Gràcies per estar a l'altra banda, gràcies per escoltar la cadena SER, gràcies. Continua la ràdio. Ens tornem a escoltar en un ratet. Adeu.